0: fiți ochii sorot.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najväčší dance hit. Sucht just.